0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? ¿Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts, benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és dimarts 22 de setembre i quan són les 2:30 arrenquem este programa mitja horeta de ràdio per a contar-los coses interessants. Avui ho farem amb l'espai de Caixa Popular, parlarem de nous sistemes per a pagar i també dels autònoms, així un poc de dècada en Caixa Popular. Parlarem també de la finalista del Premi Nacional de Poesia Viva L de Lírica, la representant de tota la Comunitat Valenciana que ens defensarà el seu estil a Madrid d'ací pocs dies. I parlarem de campanes, d'alarmes, perquè ja ho hem fet alguna vegada al programa, aquells municipis que que segueixen mantinguent pues, aquest so tan típic per a doncs, donar-les hores i que es crea tanta controvèrsia. Ens n'anirem a la Granja de la Costera i recordarem el que passa a la Pobla del Duc. Farem este recorregut de seguida, però primer, actualitat informativa amb Amparo Piqueres. Bona vesprada, Amparo.
2: Què tal, Begoña? Bona vesprada.
1: Nosaltres anem a comentar primer l'actualitat.
2: Nosaltres sí. Anem a començar en clau educativa. El govern no descarta presentar un recurs davant del Tribunal Constitucional contra alguns aspectes de la llei d'acompanyament aprovada el passat mes de juliol en les Corts, entre ells la reforma introduïda per PP i Vox pel que fa a les funcions de la inspecció educativa. Això després de que sindicats i associacions d'inspectors s'hagin demanat en part a l'executiu central. S'ha reunit este matí amb ells la delegada del govern Pilar Bernabé. Consideren aquestes organitzacions que els canvis introduïs només busquen crear una espècie de política educativa i parlen, com ja ho han fet també dies enrere, d'autocensura i d'inseguretat professional. Confirma la delegada que van estudiar la constitucionalitat de la reforma quant a la inspecció educativa i d'altres aspectes relacionats amb vivenda o territori. També la Generalitat manté la seva negativa d'acollir part dels menors migrants arribades a Ceuta. El president Juan Fran Pérez Llorca parla d'invasió i que per això mateix diu la resposta és no i no pot consistir en una distribució de menors entre les comunitats. I estem pendents d'Alzira perquè la Policia Nacional ha detingut a una cinquena persona per la seva presumpta relació amb el tiroteig mortal entre dos famílies del clan dels Kung Fu corregut diumenge passat a esta localitat de la Ribera Alta, en la qual, recordem, una persona va resultar morta en intentar mediar en la discussió entre dos cosines menors d'edat. El barri de l'Alquerieta, on van ocórrer els fets, està blindat davant el temor al que es produïsquen nous incidents. Incideix com, per exemple, l'ocorregut este matí, on

0: han cremat un vehicle, o el d'Anita, on dos vivendes en les quals residien familiars des detinguts van ser incendiades sense que es produïren danys personals. L'alcalde d'Alzira, Alfons Domínguez, ha assegurat este matí a Onda Cero que el reforç tant de Policia Nacional com local s'haurà de prolongar durant setmanes.
1: Policia Nacional, per un costat, que és la responsable del dispositiu que se té, i la nostra policia local, que està un poc col·laborant en ells per a intentar baixar la tensió. I el que s'està intentant també, per la nostra banda, és parlar en ells per apaciguar els ànims. Demà farà el soterrament, presentarà al cementeri, que també estarà vigilat. Ara, de moment, s'han enviat reforços a la Policia Nacional. Les forces estan així el temps necessari. No han dit dies, però estan calculant setmanes.
0: Recordem, Begoña, que la víctima mortal és el iaio de les xiquetes. Si tenia 56 anys, el seu soterrar està previst en un principi que tinga lloc demà dimecres a Alzira, i per això també se va intensificar molt el control policial. Parlant de successos, la Policia Nacional ha detingut a 7 persones acusades de pertànyer a un grup criminal que explotava sexualment a dones estrangeres en situació de vulnerabilitat. Ho feien en diversos domicilis d'Alcoi, a Alacant, amb un benefici estimat de 100.000 euros per als arrestats a costa de les víctimes, a les quals obligaven a pagar un alt percentatge dels serveis realitzats. Parlarem també un dia més de la Dana, parlarem també del preu dels carburants, que han pujat i molt, i com està afectant també als consumidors i a les estacions de gasolinera. Avui és el dia sense cotxe, el transport en la comunitat és gratuït, i parlarem de mobilitat i agricultura, però ho farem en la Bruja Comunitat Valenciana, com sempre, amb Ramon Pérez a partir de les 7:20.
2: Doncs estarem molt pendents en la pròxima cita informativa de tot el que té a veure precisament amb l'actualitat d'allò que passa a la Comunitat Valenciana, i també més enllà, que hi ha coses també a nivell nacional que ens afecten i molt. Així que gràcies, companya. Després,
0: gràcies a vosaltres. Vos
2: escoltem, perquè nosaltres ara continuem en Comunitat Valenciana en la Onda. Anem a fer una pausa, escoltem uns segons de consell i al tornar els parlem d'aixòs projectes que té Caixa Popular entre mans y que son interesantes para todos.
3: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y Base Masí, contigo para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
4: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años, gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar, más oportunidades para cada familia, más libertad para elegir. Porque los primeros años importan, y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
5: Comunitat Valenciana en la Onda i Caixa Popular.
2: Avui parlem de diversos assumptes interessants amb Caixa Popular. D'una banda, pensaran, en els últims anys el mòbil s'ha convertit pràcticament en una extensió de la nostra cartera. Paguem, comprem, fem transferències i gestionem bona part de les nostres finances des del telèfon. Doncs ara apareix una nova eina, que és Bizum Pay, que ens farà la vida molt fàcil, ho van a veure. Però és que també volem parlar-los del plan autònom, fora de sèrie, una proposta adaptada a aixes diferents realitats professionals. Amb qui parlem de tot això? Doncs amb el responsable d'autònoms de Caixa Popular, amb Jesús Sauquillo. Jesús, benvingut, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, vamos a hablar, si te parece, primero por este, bueno, pues gran avance, ¿no?, a la hora de hacer nuestras compras, que es Bizum Pay. ¿De qué manera nos va a hacer la vida mejor esta herramienta y cómo utilizarla?
6: Bueno, pues Bizum Pay realmente es una plataforma de pago digital, una innovación que se ha sacado en el mercado, que donde Caixa Popular es en la Comunidad Valenciana la primera entidad que tuvo certificado digital para poder operar con él, y todos nuestros clientes desde julio ya lo tienen activo. Bizum Pay lo que hace es, no sustituye las tarjetas, es complementario a las tarjetas, es una aplicación que te permite hacer el pago directo, como hacemos ahora mismo con nuestra tarjeta, en el datáfono de cualquier comercio. Ventajas, es un pago inmediato, no tienes que esperarte que te carguen como las tarjetas, que hay algunas que te cargan diferido. Esto es un pago inmediato para ti y para el comercio. El comercio también recibe el dinero en el momento, para que tiene la ventaja, porque en Visa, pues, por ejemplo, pues se demora un día los cobros de los comercios, y los comercios, por desgracia, a veces van un poco y necesitan el dinero rápido. El comerciante, lo único que tiene que tener claro es que tiene que tener su datáfono adaptado a las nuevas tecnologías. Nosotros en Caixa Popular, por ejemplo, hemos hecho una campaña de renovación de datáfono.

0: como te he dicho, dentro del asesoramiento es mejor darles soluciones diferentes a cada grupo.
1: A cada uno. Bueno, pues Jesús Sahuquillo, responsable de Autónomos de Caixa Popular, muchísimas gracias por acercarnos esta información y hasta pronto.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Gracias.
2: Posats a alegrar-te el dia? Preferim alegrar-te tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu i molt més. Com veus, en Caixa Popular tot són alegries. Caixa Popular, el valor del cooperativisme en l'economia social.
3: Tria transport públic. Molte per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Moute, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.

0: que desenvoluparà un poc la representació de la Comunitat Valenciana.
1: Sí.
0: Així per a mi a Madrid, així que li desitgem moltíssima sort. I un programa, Andrea, en el que contem moltes coses i en el que canviem un poc de so, també.
1: Sí,
0: no?
1: Canviem el xip i ens n'anem d'ací, ens anem a la costera. Te pareix, escoltem un altre dels sorolls del dia?
0: Vinga.

0: Doncs anem a acabar el programa parlant
1: molt típic, molt nostre,
0: d'este soroll, veritat. Sí. No és la primera vegada que parlem de campanes, d'alarmes, sí, tan típic dels nostres pobles, no? Pues este so tan d'església, tan de campana, tan de poble, que torna a ser notícia en la Comunitat Valenciana, concretament perquè s'han fet virals les campanes, en este cas, de la Granja de la Costera, en la província de València, com deies,
1: sí,
0: Andrea.
1: Sí, allí el silenci nocturn d'una campana, com aquesta que sona, ha acabat convertir-se en un debat sobre aquesta tradició, el descans i la convivència dels veïns. I és que només ahir la Granja de la Costera va celebrar per primera vegada en la seva història de tot el poble un referèndum popular per elles, per aquestes campanes que estan sonant, per votar si els veïns volien tindre toc de campanes, si el volien només durant el dia o si el volien durant les 24 hores. Ara coneixem quantes vegades van a sonar finalment les campanes, que ja n'hi ha decisió popular, però abans el seu alcalde, José Miguel Marín, ens contava este matí què és el que va passar exactament.
2: Primerament, al final, pues, se quejó un vecino y al final, pues, la decisión la tomé yo y al final lo que es el toque nocturno, pues, lo eliminé y eso lo tocaban de día. Y a raíz de ahí hubo bastantes vecinos que se quejaron.
1: Bé, doncs, com ens conta el seu alcalde, després d'aquesta queixa d'un veí pel toc horari durant la nit, un veí que, per cert, portava vivint en el poble només un any, i als dos mesos ja es va queixar de les campanes, estava poc acostumat a escoltar les campanes per la nit, doncs l'Ajuntament va decidir apagar-lo entre les 10 de la nit i les 8 del matí per la nit. Però aquest silenci no ha convençut a bona part del veïnat, i el consistori ha volgut preguntar directament als ciutadans què volien fer amb una tradició que porta dècades formant part de la vida quotidiana del municipi. Molts veïns van anar a l'Ajuntament a queixar-se explícitament, no?, per a que tornaren aquestes campanes per la nit, perquè ells podien descansar igual, però els feien falta aquestes campanes per a descansar una miqueta més a gust, una miqueta millor. I la resposta, com diguem, d'aquest referèndum popular ha sigut molt clara.
2: Hubieron 84 personas que quieren que toquen de las 24 horas y después hubieron 20 que quieren que toquen de día y no hubo ninguna persona que quieren que no toquen.
1: I els resultats, com escoltem, Begoña, han sigut 104 persones, aproximadament un terç dels veïns majors de 16 anys. En total, la Granja de la Costera té uns 300 habitants. Uh-huh. 104, perdó, podien participar en aquesta consulta i han acudit a votar. D'aquests 104, 84 han apostat perquè la campana continuï sonant cada hora durant les 24 hores, i 20 persones han preferit limitar els tocs a la franja com entre les 8 del matí i les 10 de la nit, mentre que cap dels participants ha triat eliminar completament les senyals horàries. És a dir, tots volen que sonen i ses campanes, i la majoria volen que sonen les 24 hores. Ara bé, li hem preguntat a l'alcalde a què se deu, no?, aquesta tradició tan lligada a les campanes i a ese son tan típic dels nostres pobles.
2: Las campanas realmente vienen tocando muchos años. Yo creo, pienso que más o menos alrededor de unos 80 años. Anteriormente se solía dar cuerda al reloj y desde hace a lo mejor 20 años pues los toques son automáticos. Entonces, claro, como es una tradición de tiempo y además lleva relacionado muchas más cosas, porque antes estaba el señor Sereno, y el Sereno lo que hacía es que respetaba a la gente, pues entonces, claro, está relacionado muy bien. Entonces la gente, quieres que no, pues no quiere perder una tradición.
1: Ara bé, la votació, encara que ha sigut molt clara, no és del tot vinculant, perquè hi ha que canviar l'ordenança municipal de convivència, que era la que establia i se limita 35 decibels entre les 10 de la nit i les 8 del matí, i que va ser ese marc normatiu el que va portar inicialment a silenciar el rellotge durant tota la nit. Ara l'Ajuntament, per tant, va estudiar com canviar esa normativa, i la portarà segurament al ple, segons ens ha contat el seu alcalde. Però la Granja de la Costera no és l'únic municipi. De fet, en aquest programa ja hem parlat d'aquesta sirena tan famosa, no?, de la Pobla del Duc, que no són campanes, és una sirena que a veure si la podem escoltar de fons, que al parecer sobretot molestava aquesta sirena de les...
0: Sí, mira com sona.
1: 6 del matí. És que escoltem com sona, eh?

0: Això en total tradicionalment eren 4 vegades al dia, ara només ne són 3, perquè es va decidir suprimir en juliol del 2025, de l'any passat, la de les 6 del matí, però com encara hi havia molta polèmica i no estava del tot clara al poble, en gener d'este any van tornar a portar al ple aquest tema i es va decidir de nou que no s'instal·larà una altra vegada la de les 6 del matí, però sí que sona, si no m'equivoque, a les 12 del migdia, a les 3 i a les 6 de la vesprada en la Pobla del Duc, i ens consta que en altres municipis també hi ha sirenes paregudes.
1: Sí, no, farem una investigació més exhaustiva d'aquestes alarmes o d'aquestes campanes
0: i aleshores
1: a les que sonen, sí, perquè ens contava el nostre company Alejandro que a les 12 del migdia sovint, no com a norma, però sovint sí que sona en el port de Sagunt, pues eixa alarma, i era coincidint amb l'hora que entraven en el turno, no?, els treballadors, així que farem una investigació, perquè així ja som expertes en alarmes i campanes.
0: I això dels pobles ens encanta, investigar un poquet més.
1: Clar que sí, companya, moltíssimes gràcies. I gràcies també a vostès per haver estat ahí amb esta sintonia de despedida. Ja ens acomiadem, apliquem a les 3 de la vesprada. Avui no tenim temps per a més, però demà sí, tornarem a les 2:30 en Comunitat Valenciana en la Onda per a contar-los molt més així en esta sintonia. Ara es queden amb notícies i amb Por Fin. Bona vesprada.

història. Com molts altres boscos mediterranis, la Serra d'Espadà és tan bella com fràgil. L'abandó del camp i bancals, la falta de gestió en algunes zones i els estius cada vegada més secs fan que el perill d'incendi estigui molt present.

0: fiança per a 3 dels 5 detinguts pel tiroteig de diumenge a l'Alquerieta, a Alzira. A més, es prorroga la detenció d'un quart implicat a l'espera de la seva declaració, mentre que el cinquè ha quedat en llibertat provisional amb compareixences quinzenals. Tots estan investigats per homicidi i tenença il·lícita d'armes. Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
1: La zona registra una gran preocupació veïnal després de calcinar-se un cotxe i patir dos incendis en cases dels arrestats. Per això l'alcalde Alfons Domínguez ha anunciat que la Policia Nacional mantindrà un dispositiu de vigilància reforçat durant setmanes.
2: Policia Nacional, per un costat, que és la responsable del dispositiu que se té, i la nostra policia local, que està un poc col·laborant en ells per a intentar pues, baixar la tensió. I el que s'està intentant també, per la nostra banda, és parlar en ells per a apaciguar els ànims, i després anirà al cementeri, que també estarà vigilat. Ara, de moment, s'han enviat reforços a la Policia Nacional. Les forces estan així el temps necessari, no han dit dies, però estan calculant setmanes.
1: El crim es va originar per una discussió entre menors on la víctima, de 56 anys i membre del clan del Kung Fu, va rebre diversos tirs en intentar mediar. Està previst que demà dimecres se celebre el soterrament, que comptarà amb una important vigilància policial.
0: La Policia Nacional ha detingut 7 persones acusades de pertànyer a un grup criminal que explotava sexualment dones estrangeres en situació de vulnerabilitat. Ho feien en diversos domicilis d'Alcoi amb un benefici estimat de 100.000 euros per als arrestats a costa, clar, de les víctimes, a les quals a més obligaven a pagar un alt percentatge pels serveis realitzats. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
3: 5 de estas mujeres han sido liberadas en la operación de la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Alcoy, que tuvo noticia de la existencia de un piso en el que supuestamente se ejercía la prostitución. El seguimiento permitió descubrir que había otras viviendas, algunas ocupadas ilegalmente, donde la misma banda controlaba a estas mujeres, que eran obligadas a pagar un alto porcentaje de cada uno de los servicios que tenían que ejercer. Entre los detenidos está el cabecilla, que se encargaba de captarlas o del suministro de drogas, y así lo solicitaban los clientes. Están implicadas también su pareja o su madre, que es la titular de varias líneas para publicitar o cobrar los servicios que obligaban a ejercer a estas mujeres durante las 24 horas del día.
0: Ho mencionàvem en titulars. Avui dimarts és el Dia Sense Cotxes, una iniciativa a nivell europeu per a animar la ciutadania a canviar el cotxe pel transport públic i contribuir així entre totes i tots al medi ambient. Per això, viatjar al transport públic és avui debades. Metro València, els trams de la i de Castelló, i els autobusos urbans i interurbans no cobren avui bitllet per a incentivar a fer ús del transport públic. Diverses associacions veïnals de València estan tallant el trànsit ara mateix carrers com ara Sant Vicent Màrtir o Àngel Guimerà, amb l'objectiu, diuen, de fer veure la ciutadania els beneficis de que els seus carrers estiguen buits de vehicles. Es guanya en salut i es guanya també en tranquil·litat, diuen. Un altre incentiu més per a aparcar el cotxe i deixar-lo a casa són els carburants, que segueixen a l'alça al nostre territori. La gasolina està en una mitjana d'1,92 € el litre, mentre que el gasoil ronda ja l'1,94. Consumidors i estacions gasolineres demanen mesures. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
4: L'increment es nota especialment la darrera setmana. La gasolina ha pujat quasi 6 cèntims i el dièsel 7. Les associacions de consumidors demanen al govern que intervinga. Julián Tío, secretari d'Abacu.
5: Hay que bajar el IVA del 21 al 10% cuanto antes. Ajustar el impuesto especial sobre hidrocarburos. Y por último, fijar unos precios máximos, porque nos ayudaría a limitar esos márgenes comerciales.
4: L'Associació Valenciana d'Estacions Gasolineres diuen que ells no guanyen més i se sumen a la petició de bonificacions. Juanjo Sánchez, portaveu.
6: La gente cree que cuando más caro el combustible, más ganan las gasolineras, pero no es así. La venta de los márgenes son menores. Estos precios tan altos asfixian nuestra tesorería y amenazan la viabilidad de nuestros pequeños negocios.
4: Les estacions gasolineres asseguren que sense mesures del govern, l'1 d'octubre el diésel pujarà 26 cèntims i la gasolina 6.
0: A Castelló de la Plana ens quedem amb una notícia d'última hora. El nou Hospital General de Castelló comptarà amb una inversió superior als 500 milions d'euros. Permetrà ampliar de manera important la capacitat actual d'este centre hospitalari. A la presentació, a l'acte de presentació ara mateix està el president de la Generalitat i també Juanjo Tobar. Juanjo, endavant.
7: Bona vesprada, Ramon. Així és, el projecte continua presentant-se. Està parlant ara el mateix president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. Del projecte sabem ja que es preveu més llits i més quiròfans que l'actual hospital, així com una ampliació de les àrees destinades a intervencions i tractaments especialitzats. La nova infraestructura es construirà en una nova parcel·la pròxima a l'actual hospital i comptarà

0: més de 140.000 metres quadrats de superfície. Les obres tenen un pressupost base de licitació superior als 470 milions d'euros i la Generalitat assegura que hi ha un calendari previst per a la seva tramitació. L'objectiu és ampliar l'atenció sanitària i convertir aquest nou hospital general en un dels principals centres de referència a la província de Castelló.
1: Conexió en directe de Juanjo Tovar des de Castelló de la Plana. Gràcies, Juanjo. També de l'actualitat castellonenca, ja està en marxa a Bologna, a Itàlia, l'edició d'enguany de la Fira Internacional Taulellera Sersaie. Des d'allí, el secretari autonòmic d'Indústria, Felipe Carrasco, ha fet una crida a les institucions a defensar el taulell castellonenc a Europa.
2: Y el sector actualmente atraviesa una situación complicada fundamentalmente debido al alza de los precios del gas y la inestabilidad que se está creando en el mercado. Por lo tanto, es un momento importante para estar con las empresas, escuchar sus necesidades y hacer política industrial tan necesaria para continuar generando empleo y ser líder industrial en la comunidad.
1: Al camp, l'Associació Valenciana d'Agricultors sol·licita a les institucions que adapten mesures per a pal·liar les pèrdues que pateixen els ramaders i els agricultors valencians greument afectats per la sequera. Ens conta més a este respecte Amparo Sánchez.
3: En comarques com l'Alt Maestrat estan contractant el transport de cubes d'aigua per a plenar les bases per als animals. A això, sumar que la falta de pastures els ha obligat a comprar pinsos per a poder alimentar-los. Una altra de les problemàtiques és, segons Anna Traver, delegada del Bocaser de Abasaja, el preu dels carburants.
4: A cobrir les necessitats hídriques que tenen les vaques ja tot ha de ser a base de tractor i cuba i la veritat que és que ara els combustibles estan molt, molt elevats. Els recursos naturals d'aigua que hi ha a les finques, com poden ser pous, aqüífers, etc., ja porten quasi sense recuperar-se des de mitjan de juliol.
3: Entre les mesures que reclamen ajudes econòmiques i avantatges fiscals per a aquells que patisquen greus pèrdues i sobrecostos a causa de la sequera o una ampliació de recs de suport que estabilitzen la producció en explotacions actualment de secà.
1: La crònica esportiva valenciana ens la du una vesprada més Eduardo Esteve. Hola, Edu.
5: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Encara a l'espera de confirmar o no confirmar el nomenament de Javier Aguirre com a nou entrenador del València, no?
5: Sí, i amb més canvis al València, avui s'ha fet oficial la destitució de Pedro López, cap dels servicis mèdics, que deixa de ser el mèdic del València. Per altra banda, com dies, estem pendents de l'arribada de Javier Aguirre. Víctor Llu, bona vesprada.
6: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Actualitat en el València, que passa per l'imminent anunci del fitxatge de Javier Aguirre fins a final de temporada, en la prèvia del que ha de ser la roda de premsa de presentació de Braulio Vázquez, el director esportiu, serà demà a partir de la una de la vesprada a l'estadi de Mestalla. I el que sí que s'ha anunciat avui de manera oficial és la destitució del cap dels serveis mèdics del València, Pedro López Mateu, que estava en l'equip valencianista des de l'any 2019.
5: Gràcies, Víctor. Com deia, demà es presenta Braulio com a nou director esportiu del València. Avui, a Onda Deportiva València, hem parlat amb Héctor Rodas, director esportiu del Llevant, que diu que és el millor per al conjunt valencianista.
7: Bueno, creo que es una decisión pues con mucha lógica, ¿no? Al final, gente que ha estado en la casa, en el Valencia, y que no ha perdido tampoco su, bueno, sus contactos aquí, y su, incluso yo creo que vive gran parte del año aquí, y creo que conoce también pues lo que es la Valencia por dentro, lo que es la ciudad, el contexto, la afición, y yo creo que para este tipo de situaciones yo creo que es la mejor.
5: Mentre el Villarreal ha tornat al treball amb una llarga llista d'absències. Víctor Flam, bona vesprada.
8: Què tal? Bona vesprada. El Villarreal ha tornat a treballar aquest matí. Ho ha fet en l'absència de fins 11 futbolistes internacionals que a hores d'ara estan en les seves seleccions. Cal recordar que aquestes absències i la de Santi Comesaña, futbolista lesionat per a les properes setmanes, deixa únicament a Íñigo Pérez amb 7 futbolistes de camp a banda dels porters per a preparar el retorn a la Lliga.
5: Gràcies, Víctor. L'Elx aprofitarà el paró de seleccions per a jugar un amistós. Felipe Canals, bona vesprada.
9: Bona vesprada. El Elche disputarà este viernes un amistoso a puerta cerrada en el Diez Iborra de la Ciudad Deportiva contra el Cartagena, equipo de Primera Federación. Aprovecha este parón el equipo de Martín Anselmi para cargar pilas, también para recuperar a algún lesionado como Yago de Santiago y para que los que faltan por debutar, por ponerse a tono, lo hagan, como el argentino Kevin Lomónaco. El Eldense, por su parte, ha vuelto hoy al trabajo. En segunda, la Liga no para y este domingo el equipo de Javi Calleja visita el plantío ante el Burgos.
5: Gracias, Felipe. Y el Hércules ha tornado hoy al trabajo. David Esteve, buena esplada.
10: Bona vesprada, el Hércules ha regresado hoy a los entrenamientos para empezar a preparar la cita que tiene el próximo sábado frente al Águilas. Lo ha hecho con polémica porque el conjunto